0: Tecnologia Escapa.
1: Ja tornem a ser aquí, amb l'Eduard Voltes, l'Olga Ruiz, la Marta Monforte i el Marc Molins una mica més morenos i una mica més descansats. En aquestes setmanes hem vist com Espanya guanyava el segon Mundial de la seva història. Hem vist com la Conselleria d'Educació patia pel fracàs de les proves PISA i no podia desactivar la vaga del primer dia d'escola. Hem vist com Ceuta es convertia en l'epicentre d'una crisi migratòria, social i diplomàtica de primer nivell. I també hem vist, i qui sap si ho acabarem llegint als llibres d'història, que Alemanya acusava Rússia d'haver atemptat amb un dron contra un avió a l'aeroport de Leipzig. Vladimir Putin s'ha limitat a somriure i a dir que qualsevol prova ha estat fabricada. La veritat fa temps que s'ha convertit en un concepte líquid, potser perquè destruir-la és la millor manera que tenen els extrems, els de fora, però també els de casa, de destruir els grans consensos. Per això costa informar de morts com la de Carles Vilajosana a Manresa, amanida per tot tipus de contaminació que només acaba beneficiant els qui sacralitzen el soroll, el traç gruixut i la desaparició de l'escala de grisos. Estaria bé prendre nota de cara a una temporada que tornarà a ser agitada i que segur passarà per les urnes. Hi haurà eleccions municipals el 23 de març del 2027, i les eleccions dependran de quin calendari tingui al cap Pedro Sánchez, les espanyoles, immers en una crisi per Ceuta que ara sí podria ser la definitiva. S'acosten canvis, com detecten també totes les enquestes, i van en la línia d'un món que continua ballant al ritme que dicten Donald Trump i els grans algoritmes. Tot i això, hi haurà espai, com sempre, per l'esperança, que és el millor antídot contra el fatalisme. De la mateixa manera que Hansi Flick és el millor antídot pel mourinisme 2.0 que ens espera fins com a mínim al juny de l'any vinent. Potser porta mala sort, però costa no dir-ho. Sabeu on és la final de la Champions del 2027, oi? Efectivament, a Madrid.
2: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
3: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
2: 101.2 FM.
4: Estés donde estés, ahora puedes sintonizarnos también a través de nuestra página web www.radiopomar.es. Información, nuestros locutores, noticias y la radio en directo más cerca de ti y llegando más lejos. Nueva página web radiopomar.es. Visítala porque crecemos contigo.

Con los nenes i les nenes, és la Naia. Li desitgem tota la sort del món, doncs, amb aquesta cançó que ens dona una vidilla. Vinga, som-hi, Naia.

0: I por aquí tenemos al Joan i a la Joana. El Joan diu: hola Maria, si tens temps posa'm una del Llorenç Santa Maria. Gràcies i fins dilluns. Doncs mira, avui et posaré aquesta. Que tingueu un bon dia. Te quiero a ti, Llorenç Santa Maria.
1: No me importa saber.
0: Bon cap de setmana i fins dilluns, Joan, Joana.

0: La hagas en casa o en tu negocio.
1: Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins a les 22 hores. Vés a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda

Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'Hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 7900. 93 184 7900. Restaurant El Badiu.